0: a cumbaya, balanda, a cumbaya, secun, a cumbaya, tananda, a cumbaya, moren, a cumbaya, balanda, a cumbaya, secun, a cumbaya, tananda, a cumbaya, moren, a cumbaya, balanda, a cumbaya, secun, a cumbaya, tananda, a cumbaya, moren, a cumbaya, balanda, a cumbaya, secun, a cumbaya, tananda, a cumbaya, moren, a cumbaya.
1: Siempre el poder de la música. Tuna FM.